0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't. Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: Escoltes ICAT.
1: Comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Ni rei, ni Déu, ni pàtria, del petit de Calerí. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

tot el que pots fer al web d'ICAT també ho pots fer a l'app. Els podcasts de tots els programes, emissió en directe, les ICAT tapes, les experiències, els concerts, avançaments i molt més. Baixa't l'aplicació d'ICAT i connecta amb la ràdio inquieta allà on siguis.

0: has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Terra de Guapes, de Sandra Montfort. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: i Cat Weekend.
1: I just love to say it. Jason.

0: i Cat Weekend.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Em paga el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

0: la intenció.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és La volta al món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i...

0: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts.
1: I que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem. No farem vacances per vosaltres. Per fer-vos una trolejada.
2: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu.
3: De veritat?
2: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
4: És com Els Experts, però l'estiu.
1: Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
5: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

t'hagués parit. De l'ombra d'un mateix, de la crua realitat o del teu futur incert, que sort que encara no ha arribat. Prova-ho si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Esport i el Periódico et conviden a viure el Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol. Vine al circuit de Barcelona-Catalunya i gaudeix de l'escalada com mai abans amb el Campionat d'Europa de Boulder i la Copa d'Europa de Velocitat. Més de 300 atletes de 15 nacionalitats diferents competint plegats. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT.
3: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per ICAT.
1: Linkat.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
4: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
1: Hola, hola, Trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3CAT.
2: Com vas camuflar la intenció?
0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esport i el Periòdico et conviden a viure el Graviteo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Barcelona-Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana com mai els has viscut. Competicions europees d'escalada, campionats d'Espanya d'esquate, roller i scooter, DJs, gastronomia i molta adrenalina. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com amb el patrocini de Cupra, Colacau i Esportcat Generalitat de Catalunya.
1: ICAT Weekend.

El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Andrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Andrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT.

0: Nota de veu amb Frank Lluís Giró
1: i Aina Ostrell.
2: Benvingudes, benvinguts, engegant aquesta versió estiuenca del Nota de Veu d'ICAT que treu el caparró a Catalunya Ràdio. Per si avui és el primer dia que ens enganxeu, nosaltres som un programa que ja fa 3 temporades posa el focus, full focus, a l'escena musical catalana. És el nostre rotllo, és el que ens agrada, és el que ens motiva, és el que expliquem i són les cançons que punxem. I, per sort vostra, no estic pas jo sol aquí davant dels micròfons. Jo sóc en Frank Lluís Giró, tinc al meu costat a l'Aina Ostrell. Bona tarda, Aina.
3: Què tal, Frank? Com estàs?
2: Com vas? Ainu!
3: Molt bé, Frank Llu.
2: Escolta'm, he pensat que començarem cada un d'aquests programes d'estiu...
3: Sí?
2: ...amb una pregunta quotidiana.
3: A veure...
2: Quotidiana, evidentment ambientada a l'època de l'any en què som.
3: I quina és la pregunta d'avui?
2: La primera, la que m'agradaria que em responguessis...
3: Sí?
2: Vull que et mullis, d'acord? Tu ets més de platja o de piscina? Perquè tot té pros i contres.
3: Totalment, però t'he de dir que jo sóc clarament... de platja.
2: Sí, eh?
3: Sí, 100%.
2: Ets d'aquest tipus de persones.
3: Sí, perquè m'agrada molt tot el pla que comporten a la platja. És a dir, anar allà que portes una mica de pica-pica, les tovalloles, aquest xerrar a la sorra, el llibre que no falti, que després arribes a casa i l'obres i està ple de sorra...
2: Però, escolta, la majoria de coses que m'estàs dient les pots fer també en una piscina. Quedar amb gent, xerrar, portar un llibre, alguna cosa per picar, potser has d'anar a la zona de bar, no ho pots fer davant de la piscina per qüestions d'higiene, ja ens entenem.
3: Tens tota la raó, però per mi... tota aquesta activitat a la platja...
2: És la mística.
3: És com una mica més íntima, saps? Mm. O sigui, la piscina, mentre fas tot això, pots tenir
2: en una platja...
3: alguna pilota que ve cap a tu...
2: Perdona, t'he de parar aquí. En una platja catalana, rebentada i farcida de gent, tu creus que això és una experiència íntima?
3: Potser jo vaig a platges...
2: Qui veies el món a través dels teus ulls, Aina? Quina enveja que em fas.
3: No sé, estic visualitzant els meus estius a platges de les Terres de l'Ebre, per exemple, que jo he anat molt, que la meva família és allà... I, clar, són platges d'aquestes llarguíssimes que la persona que tens més a prop la tens a uns quants metres.
2: D'acord, si puc arribar
3: no.
2: a comprar. I ets d'aquelles persones que, per treure's la celebró i la sorreta que queda enganxada, fa el pla de tornada cap a casa passarem per la piscina, de tornada de la platja. I així ja deixes allà doncs, una mica aquestes històries.
3: Aquest pla està molt bé si et dutxes abans, perquè si no deixes la sorra al fons de la piscina i és horrorós. I tu, Frank, què? Què en penses?
2: Doncs jo sóc més de platja, tot i que sóc molt poc de platja. És a dir, jo en 3 dies a la platja, literal,
3: suficient.
2: Ja en tinc prou.
3: I quan hi ha onades, és tan divertit.
2: Això sí, és per jugar i és divertit. Però si no, el pla, per exemple, l'autòstia del llibre, llegir a la platja,
3: és
2: de les coses més incòmodes que hi ha a la vida.
3: Ai, a mi m'agrada molt.
2: Doncs jo a vegades he desitjat la mort. Dic, mira, ara mateix canviaria la mort perquè aquest llibre desaparegués.
3: Tens raó que per això els últims anys fa molta calor i arriba un punt que és agobiant estar a la platja, també.
2: Doncs el Nota de Veu ICAT traient el caparró aquest estiu a Catalunya Ràdio amb en Nil Hernández a l'altra banda del vidre. Bona tarda, Nil, com vas? Que el primer que ens dispara, en Nil, és Xangai, de les al·lèrgiques al polen.
3: Boníssima!
2: Te'n recordes de quan la van treure?
3: I tant! Me'n recordo moltíssim.
2: Que era inicis de la primavera?
3: Sí, una cosa així, com tornant de Setmana Santa o prèvia Setmana Santa. I va ser tot un gir, perquè les al·lèrgiques les coneixíem com en la seva versió més pop, no?
2: Sí, sí.
3: I en aquest cas s'enfosqueixen una mica i ens agrada molt aquest nou estil de les al·lèrgiques, també.
2: A mi ja em funcionen com a les al·lèrgiques de tota la vida.
3: Què et sembla?
2: El so Xangai.

0: Nosaltres sí que contestem i serem tot l'estiu per aquí traient el caparró, el nota de veu dicat a Catalunya Ràdio, recuperant el Very Best Of, els greatest hits del que hem fet des del setembre fins al juliol. I avui el que fem és marxar fins a la primavera, ara que hi érem a Xangai. Anna, ai, Anna, per favor.
1: No ets el primer ni seràs l'últim, no pateixis.
0: T'imagines? Diria que és la primera vegada que et dic Anna, oi que
1: Cap problema, jo responc sempre.
0: Ostres, Anna, quin greu, tu. A veure, viatgem fins a la primavera per buscar l'estrena d'un disc que va ser molt sonat en el seu moment.
1: Gira tot igual, però diferent, que és el nou disc de Ginestà, que en teníem moltíssimes ganes i que encara el seguim gaudint com unes sabates noves, saps?
0: 100%. Gaudim-nos molt fortament. Doncs va, viatgem amb Ginestà fins al maig, al mes de maig, quan el grup dels germans més llustrosos de Sant Andreu del Palomar de Barcelona treien el seu darrer disc. Avui al Nota de Veu, un programa gros, un programa dels que ens fa il·lusió, un programa que ja empaitàvem des de fa dies, Aina, un programa que té com a protagonista un dels teus grups preferits ara mateix, a dia d'avui, del que seria el panorama musical català.
1: Ginestà.
0: Ja està, eh? Em pensava que hi afegiries una mica de salsa i tu... Ginestà!
1: És que em fa tanta il·lusió i tinc tantes ganes d'anar a la teca.
0: Creus que és el grup que has escoltat més l'últim any?
1: Sí, tant, sens dubte.
0: En el rap et sortien per alguna banda,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: Doncs abans d'anar al més nou de Ginestà...
1: No, és que no ho puc creure.
0: A veure, tu ara imagina't que aquella persona que teníem sortint de la cova diu... Ginestà? Però si jo porto aquí des de la pandèmia.
1: Saps què ha dit la persona que ha sortit de la cova després de sentir Ginestà?
0: Què?
1: Ha dit, els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu de Barcelona.
0: Gràcies per tant. Viatgem fins al 2019.
1: Som-hi, va.
0: Amb dos primigenis, Ginestà. Podríem dir Ginestà abans de convertir-se en Ginestà.

0: Això Son Jin està cantant des de l'any 2019, aquesta cançó que es diu Hola Sara, que de fet era del seu segon disc, el que tenia el nom homònim, Jin està. Havien debutat just un any anterior, el 2018, amb el disc Neix, i començaven a fer les seves primeres passes i sonaven força diferent del que tenim avui en dia al cap quan parlem de Jin està.
1: Doncs sí, han fet una evolució descomunal i de fet ells sempre recalquen molt també que els ha ajudat molt en Chico a la producció, sovint. Vull dir que suposo que també la seva col·laboració s'hi nota.
0: I la tremenda ratota de l'Aina Ostrell, que ha deixat anar això dels dos germans més llustrosos del barri de Sant Andreu de Barcelona, perquè és com la meva manera de presentar Ginestà de sempre.
1: És com la crossa lingüística de Ginestà.
0: Gairebé. Com la sabadellenca Valèria Saurí, a.k.a. Venus.
1: Exacte.
0: Que ja has de posar sabadellenca, Venus, Valèria, Saurí, tot plegat allà.
1: Clar, però ja és com la seva etiqueta, a mi m'agrada.
0: Clar, Ginestà, amb aquest disc, començaven a treure el caparró i és curiós que dins d'aquest disc, que era el seu segon del 2019, sí que hi havia una cançó que els va fer córrer com la pólvora. És curiós, perquè a vegades passa amb una cançó i no passa amb una altra. Jo recordo que iCat van punxar molt Hola Sara i la cançó que va anar creixent i creixent i creixent i creixent es diu Estimar-te com la Terra.

0: de dubte.
1: Això era 2019, també. Tu tens el record fixat en algun calaix de la teva memòria de sentir per primera vegada Estimar-te com la Terra?
2: Sí, i tant. Saps quan ho vaig sentir per primera vegada, aquesta cançó?
1: Quan?
2: Ginestar van sortir a TV3 fent una mena de concurs de gent que volia cantar Ginestar.
1: Ah, sí, el covers, no? Que era gent que feia versions d'artistes i de grups. Diria que era aquest.
2: O sigui, tinc la imatge d'ells en una mena de casa rural amb moltíssima gent que cantava cançons de Ginestar i anaven passant fases fins que al final feien un concert allà a la zona de Miravet i així, des del riu Ebre, que cantaven amb aquesta persona que guanyava el concurs.
1: Sí, doncs era el covers.
2: Sí que era covers, eh? Sí, sí, doncs mira, doncs allà vaig sentir la discografia sencera de Ginestar perquè fins al moment havia sentit l'Eva i la Jana i així, però allà els vaig conèixer de veritat.
1: Clar, jo recordo aquesta cançó any 2019 descobrir-la a través de les xarxes socials.
2: Sí?
1: Que és un fenomen que em va passar 3-4 anys després amb el Coti per Coti dels Tiets.
2: Ah.
1: Saps que comences a veure gent que la penja, gent que la reposteja, gent que la interpreta,
2: sí,
1: gent que en fa una versió, gent que la balla al carrer. Doncs em va passar i va ser quan em vaig adonar de dir, epa, aquí hi ha alguna cosa més, això és gairebé un fenomen. Exacte, i aquí hi ha doncs algun lloc on gratar. Va ser aquest Estimar-te com la Terra de Ginestar. 3 anys després, 2022, el seu tercer disc, Suposo que l'amor és això, una cançó de la qual tu has parlat, que jo crec que va ser la cançó,
2: sí,
1: que realment va fer que Ginestar fessin un salt i es convertissin definitivament
2: en els germans més llustrosos.

0: aquí va haver-hi un altre moment fenomen de Ginestar, perquè aquesta cançó, que és l'Eva i la Jana, de Suposo que l'amor és això, doncs tenia una coreo incorporada,
1: sí,
0: que es va fer viral a través de TikTok, d'Instagram. Jo recordo veure, descobrir vídeos de la meva neboda ballant amb les seves amigues, l'Eva i la Jana.
1: Boníssim.
0: Increïble.
1: És que vam tenir molta feina aquella època, eh? Entre el Coti per Coti, l'Eva i la Jana, una de balls.
0: És el que tocava, era com que l'escena s'eixamplava, es feia grossa i es feia més central, no es feia més mainstream.
1: Sí, totalment, molt d'acord.
0: Arribant a tot tipus de persones de tot tipus d'edats. Es feia com tot molt ample.
1: T'ho compro.
0: Clar, i llavors Ginestar em porten cap a tu clarament a través de No l'últim disc,
1: home,
0: que també...
1: És que si algú encara no els coneixia,
0: clar,
1: llavors van treure aquest EP i ja va ser definitiu.
0: L'EP que va ser una patamenta i una de les cançons de l'Aina. Gent, si li feu una mixtape a l'Aino, així que voleu quedar bé amb ella o li feu una playlist dedicada, li heu de posar sí o sí Només viure de Ginestar.

0: I tot això on ens porta aquesta mena de retrospectiva de Ginestar? Doncs el disc que tots just han publicat fa 4 dies, que és el seu 5è àlbum en gairebé 10 anys de carrera, amb un EP, una autèntica bogeria, un ritme vertiginós. El disc es diu Gira tot igual, però diferent, i no ho diríeu mai. Avui agafem el disc i el posem... Pere, el pots tirar el micro cap a la dreta, Aina, sisplau?
1: T'ho enganxo.
0: Vinga, allà, a l'aparador del Nota de Veu Dicat.

0: I fa uns dies vam parlar-hi, vam trobar els germans més llustrosos del barri de Sant Andreu aquí a la porta de la ràdio.
1: M'encanta, perquè els hi haurem de dir més sovint i a la cara i fer samarretes, fins i tot.
0: I ells ja ho saben, eh?
1: Sí, ho saben.
0: És la seva etiqueta. Doncs la Júlia ens va estar explicant una miqueta en què consisteix aquest disc.
1: I què ens en va dir la Júlia del disc?
0: Doncs mira, la podem sentir.
2: Bueno, presentem el disc, que es diu Gira tot igual però diferent, és el nostre cinquè disc, i d'alguna manera, sí, déu-n'hi-do, eh? I d'alguna manera el que volíem fer és fer un treball parlant sobre la vida, sobre les experiències, sobre l'amor, amb una mirada una mica més panoràmica i més reflexiva que altres discos que hem anat fent, no? I girant al voltant d'aquesta idea de que sempre que et passa alguna cosa, com ja sigui una relació, mai parteixes de zero, sinó que parteixes de totes les coses que ja t'han anat passant abans, no? Per això diem això de gira tot igual però diferent, com que ens anem construint a partir de les coses que ens van modelant. I per això també en el cas del disc parlem amb aquest concepte, i també va molt lligat a la imatge, que és aquesta portada, que és una mena d'escultura feta amb espelmes, amb la idea de plasmar això, doncs la cera, cada espelma pot ser una experiència, una relació, un fet que t'ha passat i que va fent com et va moldejant.

0: no et va fer la sensació aquell dia que parlàvem amb la Júlia i amb en Pau aquí davant de la ràdio, que se'ls veia com especialment orgullosos, com molt cofois amb aquest disc que publicaven i com amb moltes ganes de compartir-lo amb tanta gent com sigui possible?
1: Jo els veig més segurs que mai i més convençuts de que estan fent l'estil que ells volien fer i que ho han aconseguit. Però no sé, en qualsevol cas, ells mateixos ens ho explicaven.
2: Crec que és la vegada que estem més contents de, i fins i tot més tranquils a l'hora de fer un llançament.
3: Sí, és moltes... el típic disc que dius, me l'escoltaré d'aquí uns anys i igual no ens ha passat amb tots, però diré, joder, o sigui, que guapo, saps? Sí. O sigui, sí, tampoc hem fet res revolucionari, no anem a canviar la història de la música, però sí.
2: Però crec que cada cançó l'hem aconseguit vestir amb el que necessitava, des del que volíem nosaltres i sense cap pressió, no? Com passa a vegades en alguns contextos, que tens més pressió per fer una sonoritat així o per fer no sé què, o la canció del verano, que no, en aquest cas és com... ho hem fet, ens hem quedat tan amples.
1: Frank, fixa't bé en aquesta cançó que sentim ara, que es diu Pau, que és la cançó que la Júlia li ha escrit al Pau, que sempre és al revés.
0: Uau, pell de gallina.

0: molt a favor de la manera d'expressar-se de la Júlia, tant quan parla com quan canta, com també quan composa, perquè aquesta és una de les primeres cançons que ha escrit ella, li dedica al seu germà, i t'ho dic això perquè abans, parlant del disc, deia, ens hem quedat tan amples. I és com molt guapa aquesta sensació, no? Com de tu i jo ara aquí fent ràdio, i escolta, ho farem a la nostra manera, tot es pot fer millor, pitjor, diferent, però ens hem quedat tan amples.
1: Doncs sí, molts segons d'ells mateixos, al final.
0: És com guai, i m'agrada molt aquí a la cançó que li canta la Júlia a en Pau, el seu germà, que diu et prometo un lloc on caure. I em sembla com una de les millors promeses que li pots fer a algú, perquè no t'estic prometent nits èpiques ni grans aventures, t'estic només prometent que seré aquí per tu. Quan tu vulguis caure, és a dir, quan estiguis derruït, quan vinguis plorant o quan tinguis ganes de fer un croissant de xocolata, és a dir, sense grans molins de vent ni grans èpiques, saps? Senzillament, normalitat de ser aquí perquè m'agrades, perquè t'estimo, perquè formo part de la teva vida i perquè estaré aquí esperant-te pel que calgui.
1: Per mi és el més bonic que li pots dir a una persona, no?
0: És molt, molt,
1: dir,
0: molt guai.
1: I seré sempre, saps?
0: Exacte. Allà em tindràs esperant-te, sobretot això, per si tens algun moment on caus, doncs jo et deixaré caure i vetllaré perquè no et facis gaire mal en la caiguda.
1: Pell de gallina, eh?
0: És que és molt, molt, molt xulo.
1: Uf.
0: Tenim de seguida aquell clàssic moment on avui Gina Estan tria les tres cançons preferides del seu nou disc. Però abans, una última barra, en aquest cas d'en Pau, que ens explica des d'on escriuen les cançons. Què és veritat, què és mentida, on hi ha ficció, on hi ha exageració. Voleu saber-ho, oi? El safareig, que us interessa.
1: I on hi ha realitat també, no?
0: No sé si n'hi ha alguna.
1: Home, segur.
2: Molts cops depèn de l'última experiència o de l'última relació, no? Que vas amb més peus de plom o vas amb la directa. En aquest disc hi ha de tot, perquè no totes les coses que expliquem han de ser veritat o necessàriament veritat, no? Hem donat lloc a la imaginació, ens hem inventat històries, perquè cada cançó, en comptes de ser un ens per separat, està al servei d'un disc i d'un concepte que era el més important de tot. I trobarem des de una cançó frenètica de coneixes a una discoteca fins a una cançó superconceptual que planteja si realment estàs fet per tenir una relació quan el que et mou és l'instint. Dos punts de vista que poden ser una mica contraposats, però que formen part d'un tot.
0: Doncs en Pau aquí donant-nos alguna pista del lloc on neixen les cançons i la mirada que hi posa Gina Estar a cada un dels relats d'aquest seu cinquè àlbum. Gira tot igual però diferent. Ara sí que toca fer els deures, entrar ja en matèria i que facin la tria, Aina, que es mullin.
1: A veure què diuen.
0: Avui és un bon dia per mullar-se, per
1: doncs
0: cert,
1: sí.
0: Que està plovent a bona part del país.
1: Cert, si voleu dir-nos on està plovent ens ho podeu fer saber, eh? El 677 50 61 53.
0: Doncs compartiu el temps del lloc on sou ara mentre sentiu a Gina Estar.
1: A veure què diu la Júlia.
3: Jo començaré amb la que tanca el disc, que es diu Gira tot igual però diferent, li dona nom al disc i és una cançó que fem com si estiguéssim explicant-li al nostre avi, a l'Eudald Serrasolses, que era un pintor, bueno, sí que era un pintor i grafista, com estem ara, tot el que ens ha passat, i també fem una mica d'anàlisi de com està el panorama actualment, no? I en aquí també teníem ganes de posar una mica de... els punts sobre les is, no? De què està passant, no només a nivell de panorama musical, que ens està passant a nosaltres, sinó també a nivell de situació actual, a nivell sociopolític, no? I també té molt a veure amb el títol, no? Com hi ha moltes coses que no han canviat tant respecte al que passava quan el nostre avi era jove o quan el nostre avi era viu. I també aquesta cançó a nivell musical és una cançó que hem fet una aposta perquè sigui molt despullada, perquè és una llança a favor de la sinceritat, no? I és així com es fan les cançons i és així com volíem mostrar i tancar el disc, com la nostra essència, que al final és dos veus i una guitarra.
2: Vale.

0: Carai, tu, però com s'ho fan, ginestar, de veritat, per fotre'ns tant la pell de gallina i el nus a la gola? Hi ha com molta emoció encapsulada a la cançó que li dedica la Júlia en Pau, que es diu Pau. En aquesta cançó que d'alguna manera dediquen o que dirigeixen cap al seu avi, que es diu Gira tot igual però diferent i que de fet és la que dona nom al disc sencer.
1: I una cançó tan despullada com aquesta, eh?
0: Sí,
1: és una cançó...
0: Sí.
1: En acústic, podríem dir.
0: És que gairebé sembla que es posin davant com per fer un vídeo, no?
1: Sí.
0: Amb el micròfon així, amb la càmera girada. S'hi posen, vinga, va, entrem els dos a plano, la guitarra i cantem.
1: Poca gent s'atreveix amb aquest format, eh? Vull dir que també diu molt d'ells com a músics i cantants.
0: I s'han quedat tan amples.
1: Sí, sí, és increïble.
0: M'agrada molt aquest plantejament que és el que fan la Júlia i en Pau i que ens han explicat avui que els tenim aquí en el centre del Nota de Veu Dicat. Anem a una altra cançó perquè la Júlia o és en Pau? En Pau, em sembla, que ens ha fet una mica de trampa.
1: Ah, sí?
0: Allò que diu, us recomano una cançó, que és una de les meves preferides, i te'n cola dos.
1: Ah, ben fet.

0: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Austré.
1: Quantes vegades ho vam intentar, no puc frenar-te, no em vull frenar i no sé què em passa. Vine'm a casa, no anem a pensar.
2: Les notes de veu que ens connecten amb l'escena musical catalana.
1: Som el pecat original, som el desig sense pensar.
2: Nota de veu, amb Frank Lluís Giró
0: i Aina Austré.

0: fluint per l'arxiu del Nota de Veu, que ja en comencem a tenir un bon tou d'arxiu. Aina, que no Anna, eh? Ha sigut rabíssim abans quan t'he dit Anna.
1: No pateixis gens.
0: Ja ho he copiat 500 vegades aquí, has vist a la paret de l'estudi.
1: Com... amb lletra lligada, eh?
0: És el que
1: com a l'escola.
0: És el que m'has dit tu, i després de la meva equivocació era el mínim que podia fer.
1: Hi ha un altre moment que jo tenia moltes ganes de recuperar, perquè és que hi ha un grup que ha tornat aquest any, aquest 2026.
0: Ja sé de qui m'estàs parlant.
1: I que és un grup que, de fet, jo tinc la sensació que el públic reclamava que tornés.
0: Però això, ara tiro de memòria, ens porta molt enrere, abans fins i tot del Nadal. És a dir, això ens n'anem a finals del 25.
1: Sí, és que tens raó que per Nadal van fer com una mica de treure el Nassarró i dir «Ei, què tal? Encara som per aquí». I després ja van anunciar concerts pel 2026 i es van com consolidar, diguéssim.
0: S'està parlant de... Ho fem a la vegada?
1: Vinga, va.
0: Fem 3, 2, 1, però mentalment.
1: D'acord.
0: Nyandú! El grup de la Torre d'Oristà, que torna aquest 2026. Ja han fet algun concert i, evidentment, quan ho vam saber, ens ho fèiem a sobre el Nota de Veu i ho explicàvem així a ICAT. Ara fa un parell de setmanes molta gent ens va enviar notes de veu dient «Vull que torni Nyandú». Doncs bé, avui Nyandú, aquest trio de la Torre d'Oristà del Lluçanès, quan van començar encara era Osona, la seva comarca, imagineu-vos si ha plogut des de llavors, doncs tornen, com a mínim ho faran per un dia. Llavors avui us ho hem d'explicar, tenim les seves notes de veu, que fil per randa ens expliquen tota l'operació Nyandú per aquest Nadal del 2025, i a mi, Aina Ostrell, com que tu ens vas dir un dia que els havies conegut a través del Nota de Veu...
1: Sí, jo no els coneixia abans.
0: Doncs així te'ls situo més al mapa.
1: M'encanta.
0: I de passada també a tota la bona gent que ens escolta. Mira, jo crec que Nyandú tenen tres ànimes.
1: Sí.
0: Cada una de les seves ànimes té un disc.
1: Ah, molt bé.
0: Val? Amb un tipus de sonoritat.
1: Però creus que són tres ànimes perquè són tres?
0: Doncs mira, no ho havia pensat mai. I jo, doncs potser sí, eh? Ara que ho... Mira, m'atreviré a tirar de qui és cada disc.
1: Que fort!
0: Mira, a veure, la cosa és que Nyandú arrenquen quan els hi posem el focus. Per entendre'ns, és l'any 2011, van guanyar el Sona Nou,
1: sí,
0: un any després de la iaia. Mm-hmm. 2010 guanya la iaia, que era un trio de Vic, que va ser com molt sonat, i un any després, un altre trio, no de Vic, sinó del costat, que són del Lluçanès, de la Torre d'Oristà. I ells, en aquell moment, doncs clar, també recollien el testimoni del que s'estava fent a l'escena. Hi havia més aquella cosa del pop en català, una cosa més orgànica, més acústica, val? Que potser anava amb sonoritat més de guitarra desendollada que no pas elèctrica, per entendre'ns. I això podria linkar amb el que ha estat fent en Ferran Orriols en solitari, que és una proposta molt més reposada. Primera ànima de Nyandú, primer disc, l'origen de les absències. Anaven d'aquest pal.
2: Tornarà al començament, just abans de ser present.

0: amb aquesta mena d'idioma inventat que és el que canta en Ferran Orriols, la veu principal de Nyamdú, amb el seu germà, que és en Roger, a la bateria, i amb el seu millor amic, que és en Rubén Pujol, al baix. Dèiem que aquest era el primer disc, l'origen de les absències, 2012, just un any després d'haver guanyat el Sona Nou, que era el 2011. Ja ho has notat, això que et deia, eh? És a dir, més, entre moltes cometes, rotllo Manel del principi, més rotllo Mishima, més rotllo Blaumut, cadascú amb les seves peculiaritats. No estic dient que facin el mateix, però ja m'enteneu. Més de formació clàssica de pop-rock, flirtejant amb el folk fins i tot, cosa més reposada, més acústica, no? La guitarra rascant.
1: És com que desprenen aquesta aura, que també tenen Mishima i Blaumut, com deies tu.
0: Exacte, perquè clar, també doncs, eren hereus del seu temps. I podríem dir fins i tot que m'ha agradat molt això que tu has tirat, de si cada disc és d'un dels tres, jo crec que aquest és més el d'en Ferran, sobretot tenint en compte el que ha fet en solitari. Per exemple, Rere els Horts, no? El que ha produït ell, que és doncs, més aquesta mena de cançó d'autor folk, que és molt més de puntejat de guitarra, com abaixant les revolucions. Això va ser el 2012, 3 anys després, 2015. Boom! Era el nom del disc, Boom, tot amb majúscules i amb signe d'exclamació. I jo crec que el nom del disc ja recull molt bé Boom! Com un cop de puny a la cara. De cop, Nyandú són un power trio. De cop, Nyandú van a la iugular de les cançons. De cop, la guitarra acústica d'en Nyandú s'ha convertit en una guitarra elèctrica.
1: És com que tot creix molt, no?
0: Sí, i a més, jo crec que allà el que fan és recordar què hem anat escoltant nosaltres al llarg de tota la nostra vida. I ells venien molt de la cosa de canya, de la cosa de guitarres, de ser molt fans de Foo Fighters, per exemple, del post-grunge, del rock una mica, diguem-ne, més contundent, no? I segurament aquest podria ser el disc d'en Roger, perquè la part rítmica de la bateria hi té molt de pes i perquè en Roger llavors amb Derby Junior és una mica el que ha estat fent, una proposta prou més contundent.
1: Clar, és que també és divertit perquè els hem pogut tastar per separat. Clar. I això també fa que els coneguem d'una altra manera.
0: Doncs endavant amb la segona ànima de Nyandú, la del disc Boom, i com a exemple la cançó Vida.

quin tros de hit aquesta cançó Vida amb la col·laboració estel·lar. Segur que li heu reconegut la veu d'en Joan Colomo, que és el geni de Sant Celoni. Aquest és el segon disc, d'acord, de Nyandú, el de Boom, que és del 2015, que deia en format power trio, a la iugular de la melodia, i ens queda un ànima, ens queda un tercer disc que... com que ens queda un membre d'en Nyandú, m'imagino que és el disc d'en Rubén Pujol, que és el baixista, perquè aquí, en aquest disc, es tracta més de mitjos temps, d'omplir espais, hi ha més sintetitzador, hi ha més teclats, hi ha més baix, crec que fa parell, és el disc que va ser l'últim de la seva carrera, Fernando Rogelio Estevez, 2018, just abans de la pandèmia, amb cançons que a ICAT van punxar moltíssim. Per exemple, Aina, segur que te'n recordes del Club dels 27. Home.

0: Quin tros de hit el Club dels 27 de Nyandú, de l'últim disc que van publicar aquest trio de la Torre d'Oristà, del Lluçanès, a tocar de Vic, ho tenim això. El disc era del 2018, Fernando Rogelio Estevez, i el videoclip del Club dels 27 l'hem estat ara revisant amb l'Aina Ostrell i mola mil.
1: És boníssim, eh? Hi ha una feinada aquí darrere aquest videoclip, que déu-n'hi-do, eh?
0: Sí, perquè està tot fet a partir de mems. En Roger, el bateria del grup, que és dissenyador, se'l va currar, i recordo que ja en aquella època em va explicar, vaja, que l'havia somiat, que l'havia patit i que s'havia fet etern acabar fent tants talls perquè tot rutllés, perquè tingui ritme i perquè sigui divertit, que és un far de riure també.
1: Clar, és que els mems duren potser 3 segons, 4, que a més t'han de quadrar amb la música, t'han de quadrar les imatges amb el que s'està dient, i la cançó dura 4 minuts 09.
0: Imagina't.
1: No sé quants mems hi ha, però centenars, eh?
0: No és fàcil, això, eh? Tampoc era fàcil que Nyandú tornés. I avui, sisplau, ara jo et demanaria, Pau Roca, a l'altra banda del vidre, traiem la música. Això és moment seriós, moment solemne, per si la gent de Catalunya Ràdio o del 3CAT Info volen treure el fragment. Els ho fem fàcil, sense música, d'acord? Que no ho hagin d'editar. Tenim una nota de veu de Nyandú, que ens expliquen què s'amaga darrere d'aquest titular més o menys enganyós, amb el que nosaltres jugarem, evidentment, titulant el programa. Buscarem el clickbait. Buscarem molts views i moltes escoltes.
1: És que, a més, no té... O sigui, té part de veritat, això.
0: No és mentida.
1: No.
0: No ens ho estem inventant.
1: No.
0: Hem anat a buscar ningú al Lluçanès amb una pistola per posar-li el pit.
1: No, en absolut.
0: Doncs, sisplau, Nyandú, expliqueu-nos què hi ha darrere d'aquesta tornada vostra per aquest 2025.
2: Hola, què tal? Que torna a Nyandú vol dir això, que puja a l'escenari un altre cop per fer un concert. Saber allà on ho vam deixar l'última vegada i res, fa 6 anys ja d'això. Vull dir que sempre per Nadal fèiem una festa i ens semblava que era un moment més oportú. De moment no tenim res pensat. Més enllà d'això, és una cosa prou especial i ens centrem en això.
3: Nota de veu amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell.

0: Deia un amic meu sempre que deia un gin tònic és poc. Dos són massa, però tres torna a ser poc.
1: Ostres, quina filosofia, eh?
0: Què et sembla?
1: És filosofia d'expert, en aquest cas.
0: Quedeu-vos-hi i aneu reflexionant. Nosaltres hem viatjat pels nous discos de Ginestar i per la tornada de Nyandú, que estem buscant aquest estiu el boi millor del Nota de Veu Dicat. I ara toca presentar una cançó per marxar. I
1: quina?
0: Em sembla que ho podries fer tu.
1: Ah, mira, ja sé quina és.
0: És una de les teves candidates a cançó de l'estiu.
1: 100%.
0: Això ho vas dir? Et vas mullar quan va sortir? Ho segueixes mantenint a aquestes alçades del calendari?
1: És que són un grup que són carn de cançó de l'estiu perquè són els reis i les reines de fer hits i són fades amb M'agrada, I Like It, J'adore.
0: Doncs marxem amb fades.
1: Adeu, adeu.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: BQN pregunta. A la universitat vols ser un número més? O que et coneguin pel teu nom? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
3: Torna a Perifèria Cultural, amb més de 100 espectacles arreu del país i gastronomia local.
4: Roger Mas i la Cobla Sant Jordi, Magalí Seré, Maria del Mar Bonet, Tomeu Penya,
3: Cris Joanico, Llach Gené 76, La Dharma, Judit Nederman, David Carabent, Borja Penalba i Meritxell Gené, entre altres.
4: Consulta la programació a perifèriacultural.cat.
5: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
6: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
7: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
7: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
8: És com Els Experts, però l'estiu.
6: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual! Ara me n'adono com podia estar tan sec.
9: Aquest juliol, Els Experts Estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
3: Hola a tothom.
2: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat.videojocs. Jugar en català dona molt de joc. Ja
0: t'auto la mani. Poca roba, molt gel i bona música. A ICAT, els caps de setmana d'estiu són per ballar.
4: Hola, hola, trapelles, benvingudes.
0: Divendres i dissabtes, de 7 a 10 del vespre, DJ Trapella. I després, fins a les 2 de la matinada, ICAT Party. FM, app i 3cat.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
0: Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
3: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és... Mori el Branch, de Fetus.
2: En Joan va baixar la fonda.
1: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: La fórmula de les emissores culturals de 3CAT funciona. Ho confirma l'últim EGM.
1: Gràcies, oients. Gràcies per ser-ho. Podeu celebrar-ho al nostre punt de barri.
0: L'aposta d'ICAT per l'escena musical catalana ha impulsat cap amunt la ràdio inquieta.
2: I el primer que farem serà donar-vos les gràcies de part de tot l'equip.
3: Estan encantades.
0: La renovació i el repte d'apropar la clàssica a tots els públics també ha afavorit Catalunya Música. Música i cultura és la millor fórmula. ICAT i Catalunya Música. Són teves.

por si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava,

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar, igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
0: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia, de 8 a 10 del matí, a ICAT.
7: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
7: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT. Música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT. Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: I'm tired.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
3: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
4: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada...
5: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
6: De veritat?
5: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
6: És com Els Experts, però l'estiu.
4: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
1: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT. A l'hora que fluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: BQN pregunta. D'una universitat n'esperes un títol o un títol i uns bons contactes professionals? Blanquerna Universitat Ramon Llull. Perquè com surts, importa.
0: Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí Sona Nou amb Lluís Gendrau.
3: El Sona Nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9 Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
4: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
5: M'estan pagant per fer-se.
0: FM, app i 3CAT.

0: però...
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... Enganyar-te, de la Ludwig Band.
3: I pujo al metro de nit...
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
5: La tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'ICAT. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. ICAT, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
3: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
4: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
5: De veritat?
4: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
5: És com Els Experts, però l'estiu.
3: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
6: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: i Cat Weekend.
1: Guess I'm

0: S'apagaren tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
4: Déu vos guard, amigues i amics celobertaires.
1: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

Amb l'AppDicat, la música i la cultura són a les teves mans. Per dispositius mòbils iOS i Android. iCat Weekend.

comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Def Boy!

0: ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
1: Hola a tothom.
0: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
2: A la meva esquerra,
3: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
4: Una de les 10 candidates és El forner, de l'Osa.
5: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
4: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
3: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
6: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts,
7: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres, per fer-vos una trolejada.
8: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
9: De veritat?
8: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
9: És com Els Experts, però l'estiu.
7: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
3: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: T'has aturat avui?
0: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
2: Una pausa.
0: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

0: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. A ICAT.
1: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat. Linkat. Linkat. A ICAT. A ICAT.
2: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
3: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
2: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
4: A diferència de temporades anteriors, que els oients demanàveu versió estiuenca del programa Els Experts
5: i que nosaltres responíem que sí, que segur que la fem, no farem vacances per vosaltres. Yeah. Per fer-vos una trolejada...
6: Doncs jo no veia el troll ni la ironia per enlloc. Però la qüestió és que aquest any sí, Els Experts estiu!
7: De veritat?
6: Clar, Roger, és el que veníem a anunciar.
7: És com Els Experts, però l'estiu.
5: Oh. Ah, clar! Igual que Els Experts, però igual. Ara me n'adono com podia estar tan sec.
2: Aquest juliol, Els Experts estiu, amb Roger Saró. Cada dia de 8 a 10 del matí a ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Quan s'amaga el sol, Lluís Gavaldà treu el cap al cel obert.
2: Déu-vos guard, amigues i amics celobertaires.
0: Amb les petites històries que expliquen les cançons. De dilluns a dijous, a les 8 del vespre, a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.
1: Linkat. Linkat. Linkat. El teu enllaç amb la cultura a ICAT. A ICAT. ICAT.
2: La programació d'estiu a la Filmoteca de Catalunya refresca amb La Repesca, que recupera el millor del 2025. Tu i jo, què? Comèdies romàntiques, que recull totes les perspectives del gènere, els cicles dedicats al període sonor de Fritz Lang, a Jane Fonda i a Aki Kaurismäki, i l'exposició Feminismes Fílmics. Més informació a filmoteca.cat. Recomanat per ICAT.
3: Com vas camuflar la intenció?
4: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
5: Una de les 10 candidates és La Volta al Món, de Dan Peralbo i El Comboi. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
4: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Balcons i cavalls, de Gavina, MP3 i Al·lèrgiques al pol·len. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc. Els matins dels caps de setmana d'ICAT són per a l'escena musical catalana. Els dissabtes a les 9 del matí sona nou amb Lluís Gendrau.
2: El sona nou d'estiu descobrim.
0: I els diumenges també a les 9. Nota de veu. Els millors moments amb Fran Lluís Giró.
3: Bona tarda de nou, són les...
0: I Aina Ostrell.
4: M'estan pagant per fer això.
0: FM, app i 3CAT. A ICAT, l'estiu sona diferent.

0: Pista de fusta, amb Miqui Puig.
1: Roden els plats i la bola de miralls. Sigueu benvinguts una tarda més, de dilluns a dijous, a la pista de fusta. La cita és a les 8, a la FM. A migdia, els servidors de streaming i sempre que ho desitges a 3CAT Cultura. Pots dur en el mòbil o la tauleta una aplicació amb les alertes, amb totes les novetats de la ràdio inquieta. Miqui Puig els plats selecciona. Un collar de perles anomenat la pista de fusta. Sempre amb l'excusa dels caps, els peus i els malucs. D'uns pista de fusters que ens seguiu per arreu. A tots vosaltres, de nou, dedicat un nou. Viatge sonor que es diu la pista de fusta. US Girls, Running Errands, la versió Yesterday.

dues versions d'aquest Running Errant. Aquesta és la Yesterday sota el projecte de US Girls, la canadenca Meg Henry, amb un disc contra el country i el soul. Un cop gravats en un estudi de Nashville, són tallats, enganxats i fets a la manera del hip-hop per la Meg Henry i els seus col·laboradors. Petites meravelles sòniques. Totes a la pista. Mondo Freaks, Put Your Hand in My Hand. D'això va la cadena de ball, d'amistat i ballar junts.

0: Com si fos un clàssic, així sona en el meu cap. I a tu t'ha passat de més, són de Melbourne, es diu Among the Freaks. La veu de Jane McRae en aquesta peça acabada de sortir del forn. Fa que això soni a clàssic de clàssics. Soul d'aquell de picar de mans, d'anar displicentment de la cuina al menjador, imaginant-nos que som els personatges d'una pel·lícula dels 70 de música disco.
1: Pista de fusta, Dance Club.
2: De dilluns a dijous a les 8 del vespre.
1: Miqui Puig als plats.
2: Benvinguts. Balleu, balleu amb Miqui Puig al Pista de Fusta.
3: Under disco lights, Jack, do you feel alright? Under disco lights, Jack, turn the morning light. Under disco lights.
1: Jo també ballo Pista de Fusta. Under disco
0: lights. A l'any 92, el mític any, que van canviar moltes coses, els britànics Ultramarine gravaven Saratoga. Res a veure amb Sarandonga.

Érem els 90. A 1991 van treure una primera edició del seu Every Man and a Woman is a Star, èxit mundial, el rediten amb Rock Trade, que en treu un single amb dues cares, amb Saratoga i la mítica Nova Scotia, la banda de Ian Cooper and Cole Hammond. A mi en aquells 90 em va ballar d'una manera especial i no sé per quina raó va ser sentir el single que estem radiant dia sí dia també, de l'EP a la mot, del duet també Gilligan Moss, que em van fer pensar en ells, amb el seu funk elèctric, aquesta sort d'elegància anomenada Saratoga, que de veritat lliga amb lo de Gilligan Moss. Ara de ser vosaltres que em digueu sí, Miquel, o no, Miquel.

0: totalment enamorat de l'EP de Gillian Moss, A La Mod. Aquesta passion fruit tropicalista electrònica m'ha portat a ultramarí. I la pròxima passada, vés a saber què més.
1: Pista de fusta. La secta.

Una cançó de funky pretèrita, tallada i enganxada per Patchouli Brothers en la seva darrera col·lecció de talla i enganxes. I ara funk d'ara mateix, amb caire electrònic. Es diu un Soul Parlor, Never Give You Up. M'ha avisat quan posa la veu i tu la gaudeixes. Funk electrònic.

Jensen i Milo, dos alemanys sota el nom de Soul Parlor, un disco que es diu Day by Day, i coses com aquest Never Give Up, amb la veu de Magis, Aqua, Soul Funk Electrònic, la tradició afroamericana que ve des del blues i del soul i que va creixent fins al final. I ara imagina't que et dius Dimitri from Paris, que et deixen remenar cintes velles de música de ball, doncs ja ho tindríem. Just Wanna Make You Dance, l'increïble so del GB's, la banda d'acompanyament de James Brown, amb la veu de Maxi passada per el Tourmix, del elegant dandy francès de les cabines.

Dimitri from Paris, el DJ i productor Francesc Brenança, Just Wanna Make You Dance, la música dels Gibis, de la banda d'acompanyament de James Brown, amb molts dels seus treballs, exhibien un grup diferent al del mestre. El mestre era molt més clavat, molt més lligat a l'U, i ells eren molt més soul. La veu de Maxi ajudava,

0: Qui no balla no és viu. Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Imparable la carrera del Piggy Obi. La baterista britànica i productora amb la Kesha Nagam. At the top of the world. Ella mateixa remescla i fa això. Una peça imparable amb aires funk.

remesclant i la veu, Déu meu, de la Queixa Nagel fent la resta. Això és el soul, el disco, el funk, el house. Digue-li com vulguis, d'ara mateix, fet per el JP Ovi. Paral·lel, Shining in the Dark. Un exercici increïble de ball, amb un sampler ben posat i la resta directe al entrecuix.

onzena avinguda. Així ens dirà el disco de Parallel. Aquest duet de productors amb un gust que esquisit per fer house. Darrell Funk. La veu la posa Barba Lalau. Això es diu Shining in the Dark. I sí, has sentit bé. Té el mític sampler de James Brown que tothom ha fet servir. Aquest es diu Francis de Simone. Aquest és el seu regularment i comença Italo i se'n va a llocs vigorosos.

0: jove americà de nom Francis de Simone i aquest Regular Man, una peça inspiradíssima, realment bella i gruixuda, perquè aquest beat i aquest baix no et poden deixar indiferent.
1: En digital o a l'FM, Pista de Fusta.
0: Sempre el ball amb vosaltres. Més vigorositat, la de Teddy Wong. Un remix que es fa ell mateix, a la manera dels garatxos, dels magatzems on tots feien les raves. Doing my thing. Mike B a les veus. I Teddy Wong, el bullerengue.

Un sampler d'un saxo abstracte. La veu de Mikey B i Teddy Wongs fent-se el Warehouse Mix d'aquest Doing My Thing. Musculosos els tracks que us estic servint. Com aquest de Cornum, Is About. Més baixos gruixuts, més inspiració del house més underground i sempre al servei del vostre ball.

corno. La seva passió per l'Italo té de també reflectida en aquesta Is About. Són novetats de la pista de fusta. I ara com solien dir les àvies, aquell crit d'alerta quan alguna cosa havia de canviar de tornes, quan alguna cosa semblava que seria distinta en allò de pista. Feu pista, que arriba Tatiana Jane. I aquest good morning, la seva manera de dir bon dia, no és de despertador absurd d'aquells que et demanen si t'agrada el biquini o l'entrepà de truita, d'aquells que et diuen què prefereixes, la dutxa o la banyera. Aquest és un good morning de classe treballadora.

Les arrels de Camerún de Tatiana Jane. Casen perfectament amb el baile funk brasiler, amb els ritmes trencats i amb aquest sampler en portuguès que et diu bon dia. Good morning de Tatiana Jane. La música més trencadora arriba dels suburbis gairebé sempre, no pas de les classes acomodades. La música de balls trencadora. Strat et parla d'allò que tots coneixem, que és l'atracció mútua. Mutual Attraction. Som en una recta final, la del pista de fusta, on les reps imaginàries poden passar a casa vostra, tornant amb el transport públic o en una embossada. Recordeu que ara la pista de fusta hi va a les 8, de dilluns a dijous. Us deixem lliure el divendres per anar a comprar, per descansar, perquè la secta el cap de setmana també hi és. Strut, Mutual Attraction.

0: Quina meravella de peça, aquesta de Sfar. Es diu Mutual Attraction. Té tots els aires dels 90, els baixos àcids, els pianos bojos i l'escapisme gairebé de l'Eurobeat. S'ha ubicat a la ràdio inquieta, el programa es diu Pista de Fusta. I el seu locutor, Miqui Puig, els plats, et diu gràcies per triar-nos. Queda el darrer cartutxo, que aquí el tenim.
1: Will you listen to me, please? Please wait. This is an illegal party.
2: Tots a la pista.
1: Nobody move. Nobody move.
2: Qui no balla, no és viu. Pista de Fusta, amb Miqui Puig.
0: Marxem, enfilant una autopista. Ruben Kiegensmager col·labora amb Golden Bach. El músic que fa feina a Barcelona té nou disc. I aquesta autopista, d'aquest autobahn, una manera de marxar i de dir-vos sigueu feliços i balleu.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: La pista de fusta en una nova edició. La pista de fusta que rep amb la seva màgia de dilluns a dijous a les 8. Aicat a la ràdio Inquieta, a l'FM, a migdia els servidors de streaming i sempre que ho desitgis a 3CAT Cultura. Un servei de ball acurat. Una vella discoteca posada en òrbita. Imagina't la que et sempre tens al cap, la primera on vas ballar, la primera on vas fer un petó, la primera on te vas prendre algun energètic no receptat. Doncs així és la nostra. Comencem amb la primera sorpresa de la temporada de Quilòmetre Zero. S'acosten uns nois, ballen una sessió de pista de fusta i em diuen: tenim un grup. I el grup es diu Els Vigilantes. I això es diu Monjito.

defineixen com una fusió entre l'exòtica portuguesa, la cúmbia peruana i el fus reverberat. Es diuen Os Vigilantes. Ens vam conèixer en una festa ballant. Adivinant d'on venien els artistes que jo anava punxant. I em van dir, tinc un grup. Podríem tocar en el teu programa? I així és com vam conèixer el quilòmetre zero dels Vigilantes. Sombra Negra, un altre dels personatges del repertori de quilòmetre zero dels Vigilantes.

Descoberta i quilòmetre zero del Pista de Fusta. Els Vigilantes busquen les fronteres, el rock psicodèlic, la cúmbia i tot el que et faci ballar amb un escallot i amb moltes reverberacions. Així ens comença una temporada nova a la Pista, donant veu a tots els artistes locals que ens poden avallir, que ens poden aportar coses bones. I el que té nou disco amb cançons rodones és Tyler, the Creator.

0: Edison McFerrin col·labora en aquest Don't You Worry Baby del Don't Tap the Glass del gran Tyler, the Creator. La McFerrin, que fins ara feia soul bastant underground, arriba a les llistes del Billboard i tothom la descobreix. Tros de cançó, tros d'artistes.
1: Qui no balla no és viu. Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Més artistes nous.

0: Garcia, King. Test Your Patience, una de les cançons que hem descobert aquest estiu d'aquesta noia, a les beceroles del hip-hop del sol i de moltes altres coses. Em pregunteu a vegades com ho faig, doncs un amic penja una cançó, que busses a l'artista i t'hi quedes per sempre. I això em va aparèixer tot investigant a les xarxes socials.
1: Puro, que bella parola, que veni du latino puramente.
0: És l'enfant misteri de Rodin, o Rodin, ve des de Marsella. I això és català de Marsella.

Un altre grup de hip-hop és de Marseille i de veritat en sé poc més. Aquest català occità, aquest català barrejat amb les seves arrels en cançons com Rodin, però n'hi ha un altre que es diu MRS, apunta directament el seu orgull marsellès amb aquest català. Queda molt barrejat. Rodin.

0: si algú de vosaltres en sap més, si us plau, fer-m'ho saber. Rodin, el seu MRSA, amb l'orgull marsellès, es diu en el seu propi Instagram, I am the Occitan Dream. L'orgull d'Occitània, dels occitans, sigui com sigui aquesta descoberta de Rodin, l'havíem de compartir sí o sí.
1: Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Cap vespres de ball a la pista, com sempre ha de ser, com sempre volem que siguin. Amb descobertes, amb ritmes, amb palmes. Soul House i el seu Sunrise. Adam Ten en fa el remix. I la resta és aquí.

la seva especialitat és posar veus, que semblen un coro, que són amables, i que van fent la feina. Es diu Soul House. És un productor australià. El seu Call My Name ha sigut himne de casa. I aquí, que pot semblar que el toc de guitarra espanyola es convertiria en una cosa hortera, és ben bé el contrari. Les trompetes mariachis abelleixen aquesta Sunrise. Buscar en aquest sol mitja vida. Un clàssic dels 80. Un clàssic menor, però que ens servirà pel que us vull explicar. Brenda Keystart, You Should Be Loving Me.

nascut a Manhattan, als anys 60, filla d'una nissaga de músics, amb un pare que estava a Spiritless Staircase a l'any 87. Brenda Keystar gravava un disco homònim, You Should Be Loving Me, així es deia la peça, i avui, el 2025, per alguna raó, tan senzilla com un sampler, torna a sonar a la pista de fusta. La base d'aquest hit de l'estiu, aquest fantasy de Dries Square, conté el sampler de la cançó de Brenda Keystar. Ens encanta descobrir samplers, posar l'original.

0: El sampler de la Bring the Kiss Star és la base d'aquesta cançó anomenada Fantasy, que aquest estiu ha sigut una de les clàssiques de cabines d'arreu del món, i tu l'escoltes de nou, Icat.
1: Te he llamado per dir-te que te amo.
2: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
0: Les tardes són de ball i són Icat. Les tardes són de ball i són de la pista de fusta. Ja ho saps, el nou horari és de dilluns a dijous, de 8 a 9. Nou horari, mateix servei i sempre el gaudi per la música. Favorit de casa, Rosti. Nou track. For you.

marca de la casa, l'escocès Ross T. Torna amb aquest For You. Encara no és conegut a nivell massiu, però les seves produccions ho seran. Perquè té el do. Sap com fer una cançó rodona a partir de quatre elements. Un sampler important. I aquestes veus. A casa som molt de rosti i a casa també som dels que quan ens diuen que algú torna ens en fotem. Perquè sempre ja saps que la nostàlgia és dolenta. DJ Snake i J Balvin. Sí, el del reggaeton. Aquests són els seus 90. El remix de Tony Romera. El que és el mateix, Perreo del Bo.

sense mitges tintes. Això és una burrada, perquè és algo absolutament bàsic. Un palet hortera, però realment efectista. Tommy Romero agafa el 90, d'aquest clàssic ja de DJ Snake i J Balvin, i ens el fa irresistible. Per mi la part quan va dir en Balvin, els 90, la reverberació que queda penjada darrere és mitja peça. És la clau d'aquest track. Sou aïcat a la Ràdio Inquieta i el programa es diu Pista de Fusta. Miqui Puig selecciona cada tarda música de ball per al vostre gaudi. Drop the cheese, ritmo abajo. Més tocs llatins a sobre de bases de tech house, d'electrònica de ball i de fum.

0: Drop the Cheese, en el seu EP Ritme Bajo. Darrerament molts fan servir jerga llatina per animar peces que no tenen res. I aquesta ho té tot, i fins i tot aquest pseudo-repasser llatí. Què vols que et digui? Em cola. Les novetats de la pista de fusta en una nova temporada, la 2025-26, que canvia de dia, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana. Us deixem el divendres lliure, però cada dia a les 7 de la tarda, perdó, a les 8. Ara hem canviat de 7 a 8, aquí som.
1: Pista de fusta. Dance Club. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: I aquesta és la nova de Sophie Tucker. Sophie Tucker i Drawing Pool. Bodies Hit the Floor. Com vulguem dir, quan ja el ballador no pot més, rebota contra la pista. Feu la prova. Vull dir, feu la prova. Imagineu-vos que el ballador ja no pot més i rebota, colpeja la pista. Bodies Hit the Floor. Sophie Tucker

0: molta de la canalla que fa música avui en dia tenen un passat heavy. De grups de guitarres, tots volem tenir un grup de guitarres en un garatge i tocar cançons. Per això el duet Sophie Tucker invita un dels membres originals de Drawing Pool per fer una versió d'aquesta peça. Bodies at the Floor, l'original en el disco dels Drawing Pool. Una banda de metal, heu sentit bé, de metal de Dallas, Texas. La col·laboració entre un grup de metal i un de ball només la pots sentir a la pista de fusta. Paraula del seu locutor.
1: Pista de fusta. Dance Clubs. Trencamalucs. Aquesta és la pista de fusta dedicat a Miqui Puig.
0: Una tarda bonica ens està quedant en aquesta primera setmana de la pista de fusta. De dilluns a dijous, les 8. Sempre comencem a la FM migdia, quan pengem ja el digital. És el gaudi de la FM el que sabem que us agrada sentir-nos en el cotxe mentre feu sopars, o bé se sapigueu quin punt contemplatiu de la vostra vida. Sigui com sigui, és un goig tornar-hi a ser una temporada més escollint cançons boniques. La Gin Tonic Orquestra amb el seu Yung Disco. Disco de baixa intensitat, house, de vés a saber quina gamma, però sobretot elegant en sobremanera. Sobre la pista i Miqui Puig els plats. Comanda la nau.

0: pista de fusta sempre busca elegància, sigui on sigui, en el moment que sigui. No perquè sabem que sou exigents, em dic Miqui Puig, els plats. La pista de fusta iniciant una nova temporada. Amb coses com aquest dub mix del Yun Disco de la Gin Tonic Orquestra. Avui marxarem amb un quilòmetre zero, es fa dir DJ Sandwich. El seu deluge, deluge, l'edita en el seu propi segell, Digital Freedom. I sona així de bonic. Sigueu feliços, balleu, la pista de fusta acaba una setmana. De dilluns a dijous ara, a les 8 ara, i sempre amb Miqui Puig als plats. Sigueu feliços i com diu el locutor, balleu.
1: Servei de ball a ICAT.

0: Bits per minut, amb Òscar Broc.
1: Benvinguts a Bits per minut, el programa de música electrònica dedicat. Com esteu? Soc l'Òscar Broc. Avui m'acompanya el Víctor Villar a la cabina de so i ja ho tenim tot preparat per punxar-vos la millor música electrònica del món. Però abans recordeu que teniu tots els programes de Bits per minut al web, a l'aplicació dedicat i ja ho sabeu, a la plataforma digital 3CAT. Família, avui farem un viatge en el temps fins a la primera dècada dels anys 2000, la primera dècada del segle XXI, perquè escoltarem alguns dels hits més incontestables d'aquells dies, uns dies d'efervescència clubber. Prepareu-vos, perquè avui tenim els grans èxits electrònics dels anys 2000. I vinga, va, comencem ja, que se'ns fa tard. Any 2000, exacte. Així començava la dècada, amb un hit de Spiller i la cantant Sophie Ellis Bextor, amb la cançó Groove Jet, If This Ain't Love, comença ja Beats per

Al segle XXI arrencava amb aquesta melodia de l'italià Spiller i la cantant britànica Sophie Ellis Bextor. Continuem repassant els hits dels 2000, ara amb una altra cançó que va marcar època. Any 2002, l'alemany Jürgen Pape, un perfeccionista del house més emocional, ens va trencar el cor a tots amb aquesta cançó. So white we are, noch nie.

exquisit Jürgen Pape amb aquest sample que encara avui, 20 i tants anys després de publicar-se, posa la pell de gallina. Avui repassem els primers 2000s, els primers hits del segle XXI, i en aquesta aventura no podien faltar els francesos Justice, que ho van posar tot cap per avall l'any 2007 amb aquest temacle. Dance.

Els sons disco revitalitzats amb esperit rock són els francesos Justice, un altre dels noms clau de l'electrònica de la primera dècada dels 2000. I continuem amb un altre himne de l'època, any 2008. Els Hercules and Love Affair i el cantant Anthony Hegarty, de Anthony and the Johnsons, publicaven aquesta meravella.

0: ritmes líquids. Greus impossibles. Efectes psicodèlics. Beats per minut, amb Òscar Brock. Escoltes i cat.
1: Avui a Beats per Minut estem repassant els millors hits electrònics dels anys 2000, perquè la primera dècada del segle XXI va ser molt fèrtil, en qüestió de tamacles per la pista a la vall, i alguns d'ells encara avui es ballen a molts clubs. L'exemple més clar, el miracle de dos francesos anomenats Daft Punk, que l'any 2000 exactament, publicaven una monstruositat, la millor cançó de la primera dècada dels 2000, sense dubte, ja la coneixeu, One More.

One More Time dels Daft Punk, segurament el hit electrònic més important dels primers 2000 i m'atreviria a dir del que portem fins ara de segle. La música no s'atura a bits per minut, i que ja ho sabeu. Continuem amb un altre temacle de house filtrat, cortesia d'un house master absolutament intocable. És el Roger Sánchez i la cançó es diu Another Chance.

El veterà Roger Sánchez, un dels pesos pesants del house nord-americà, la seva faceta més pop, ho va petar amb aquesta cançó Another Chance, i també ho van petar els Hot Chip amb aquesta delícia electro.

0: Sents el ritme a la caixa toràcica? Sents els greus a la pista? La millor música de ball a bits per minut.
1: Ens ho estem passant pipa a bits per minut avui, rememorant els hits que a més ens van fer ballar a la primera dècada dels 2000. I continuem amb una cançó que encara avui sona a moltíssims clubs. Per una banda, els britànics Simian, que van posar l'original, una cançó titulada Never Be Alone. I per l'altra banda, els francesos Justice, que van reconvertir la cançó en un míssil, es titula We Are Your Friends.

etern que mai no morirà, aquest We Are Your Friends de Simian i Justice. I continuem cercant hits dels 2000, ara amb uns veterans com els Chemical Brothers, que l'any 2005 es van ajuntar amb el raper Q-Tip per parir una cançó que segur que heu sentit a algun anunci. Es diu Galvanize.

És dels Chemical Brothers, la banda sonora electrònica de principis dels 2000, i ja us he dit que això aniria de hits. El següent va donar la volta al món, va fer ballar a tots els éssers vius del planeta. L'any 2002, els danesos Junior Senior desencadenaven la febre del disco funk amb la cançó Don't Stop.

0: porta de ball, el cotxe o el llit, electrònica sense concessions a bits per minut. Amb Òscar Broc. I Cat.
1: La crema dels primers 2000 és el menú d'avui, a bits per minut. Viatgem fins a la primera dècada del segle XXI per escoltar els tracks que ho van petar als clubs de tot el món. L'any 2004, el DJ escocès Milo l'encertava de ple amb un tamacle que faria ballar a un mort. Es titula Drop the Pressure.

és Drop the Pressure de l'escocès Milo, sense dubte un dels hits més ballats dels primers 2000. I ara passem al house amb denominació d'origen Nova York, de la mà d'un mestre de mestres. És el gran Armand Van Helden. L'any 2004 publicava això, My, My, My.

El house samplejat del nord-americà Armand Van Helden, marcant el ritme dels primers 2000. Continuem a Beats per Minut amb un altre clàssic de la primera dècada dels 2000, cortesia de dos tòtems del club britànic. Leyo and Bushwaka, que l'any 2002 ens van enamorar tots amb aquesta meravellosa Love Story.

ritmes vaporosos, emocionals de Leyo amb Bushwaka. Estem arribant ja a l'últim tram d'aquesta sessió. Abans de posar el colofó, recordeu que teniu tots els programes de Bits per Minut al web i a l'aplicació per a mòbil Dicat. També a la plataforma Digital 3Cat. Un servidor, l'Òscar Broc i el Víctor Villar, des de la cabina de so, ens acomiadem amb els Metro Area, que van encisar l'escena de clubs amb la seva música disco minimalista, actualitzada i delicada. Amb la cançó Atmosfèric de Metro Area, marxem. Adeu, família!

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. I pujo al metro de nit. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

0: t'apagarem tantes veus.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és...
3: Quan el cel es torna negre.
2: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
3: Els veïns desemparats.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

Aquest estiu, Miqui Puig engega cada dia el ventilador musical. Refresca't a la pista de fusta. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Juguen amb els dits, dec, dec. Van pagar el sopar, què dec. Ells volen beef, bistec. Jo només vull

A l'hora que afluixa la calor, arriba el moment de compartir la millor música. Delicatessen, amb Albert Puig, de dilluns a dijous a les 9 del vespre a ICAT. FM, app i 3CAT.

0: knew it. T'has aturat avui?
1: A ICAT, la pausa dels migdies no és per fer la migdiada. Tampoc a l'estiu. Les millors converses de la temporada a Pausa, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
0: Una pausa.
1: De dilluns a divendres a les 2 del migdia a ICAT, FM, app i 3CAT.

0: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
1: Una de les 10 candidates és Festa i Drama, de Maria Jaume. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
0: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT.

0: Esquerra.
1: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
2: Una de les 10 candidates és... El Forner, de l'Osa.
3: Quan aquesta nit m'envolti, jo sortiré al carrer.
2: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
1: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.